acceptar la col·laboració sobre la càmera tant per tant més en punt de sacar per un que el notari en definit i rompit a venda tant per motiu. Bàsquet i una campanya i cama amb una part d'aquí per si un cas que ho viu i per això per posar pànic cap a cap a cap per això tirar cinc o gràcies per això i que hi ha gran pont del bat per transport i ser tramitant el cas que ho viu i per no venir o per sopar d'aquí s'ha de fer un rellot si ens ha dit anar que s'hagi d'arribar amb un somit per si un cas que ho viu i per no venir o per sopar d'aquí a la seva posti o li ho cas que ho paren per no venir o per si n'hi bàsquet i una campanya i cama i un viu i per no venir Bàsquerin, una gran part i tant és tard venir per reconstruir-se amb nosaltres. Clar, es pot dir una cosa, es pot dir-se per notar-me aquí sembla que porti aquest i extra i pensant de dir-ho que et dir-ho quan és el Bàsquerin, una gran part i tard és un per sentir d'art, pensa i que no, per si en cas pot dir-ho que t'adonen, et seria, potser Bàsquerin, una gran part i tard, per si va ser que

0: ahir que faig altra, que li diré que li passàs en el marge i parles o coge el pur com a espagma, que s'ha de fer mi per exemple, que va dir que va dir que ni pal flori o s'ha d'estrapar i s'ha de passar, que s'ha de fer el pur com a espagma, que
1: Maria, per què per aquí tinc gran i s'està aquí mil·ligat, no, senyor? S'ha dit que s'ha cap